0: PESAL és un centre de documentació de solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica. És un moviment de solidaritat popular i política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
1: Carmen Salabert, miembro de CETSALA. La luna sale a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.

0: Al Teatro de Santa Teresa es el espacio que produce el Centro Sociocultural Carrevolta. Como es una constante en la historia de esta organización, las actividades programadas se suceden. Una de estas es la exposición realizada por el alumnado del taller de arte. ¿No es así, Josep Martínez? Buenas tardes.
1: Bona vesprada, Enrique. Sí, com bé has dit, la setmana que ve inaugurem una exposició ben especial i serà la coordinadora de la mostra, Isabel Guirao, qui ens en donarà més detalls.
2: Soc Isabel Guirao, la representant del taller d'art d'adolescents artistes e il·lustradors de Carrevolta. El dia 9 de juny faré la inauguració de l'exposició que estarà fins al 29 de juny. Ja és el tercer any que estem així a la casa treballant. Cada any parlem d'un tema social i enguany hem tractat el tema de la salut mental. Esteu tots convidats.

l'emissió d'avui, en el bloc central, parlarem sobre la vaga educativa des de la perspectiva de les famílies. Ho farà el company Adelí Martínez, que entrevistarà Vicent Gumbau, president de la FAMPA Penyagolosa i de la Confederació Gonzalo Anaya. A continuació, el mateix Adelí Martínez portarà la seva secció habitual en roig al calendari. I per acabar, jo mateix vos contaré quines activitats hi ha a Carrevolta per a les pròximes dates i la companya Rosa Oltra quins tallers oferim esta temporada.

0: Anem ja amb l'entrevista. Bona vesprada, Adelí.
1: Hola, Josep. Avui, dimecres 3 de juny, a les 6 de la vesprada, entrevistem a Vicent Gombau, president de la FAMPA Peña Golosa i de la Confederació Gonzalo Anaya. Benvingut.
2: Bona vesprada.
1: Vicent, per a començar, què és exactament FAMPA Peña Golosa i la Confederació Gonzalo Anaya?
2: FAMPA Peña Golosa és la federació de totes les AFES i AMPES de la província de Castelló. Representem 353 AFES de la província de Castelló i la Confederació Gonzalo Anaya és la representant de les tres federacions de la Comunitat Valenciana de l'àmbit educatiu públic, que representem vora 1.100 AMPES i AFES.
1: Vicent, l'AFA d'un centre que vulgui començar a formar part de la FAMPA Peña Golosa o de la Confederació Gonzalo Anaya, quina és la manera d'actuar?
2: Pues pràcticament tenim uns codeus. Tenim el telèfon de FAMPA Peña Golosa, que també el telèfon sempre estarà Mònica, una persona molt agradable que tenim en la federació, i ella els explicarà com tenen que integrar-se dins de la federació i allí pues, contenta de l'assegurança, federacions, de les ajudes que té Mònica per a tramitar, el tema de registre d'associacions, que per cert és un tràmit que va molt lent, tenim bueno, un any quasi d'espera, des de que tu inicies el tràmit per actualitzar uns estatuts o un registre de junta, hasta que s'actualitza perfectament pot passar d'un any per un altre.
1: I quins beneficis té una AFA d'estar federada a no estar federada?
2: Les AFES que estan federades tenim una assegurança de responsabilitat civil per a la junta de l'AFA del d'aquesta escola, o sigui, d'aquest centre educatiu, i després també tenim una assegurança d'activitats d'aquesta junta. Després tenim totes les formacions que vulguin, com hem dit, el tema de gestió administrativa.
1: I quines són les preocupacions que vos arriben habitualment de part de les famílies?
2: Pues avui per avui tenim moltes queixes sobre el tema de ràtios, la climatització en les aules, que fa moltíssima calor, i a més problemes de tràmits burocràtics i de més.
1: I en els últims anys ha canviat la manera com les famílies participen en la vida dels centres?
2: Sí, anem a la baixa. Costa molt participar, millor per temes de treball, per temes de conciliació familiar, però realment són molt poca gent i dels centres ajudant al professorat i el dia a dia de l'escola.
1: I què creus que es podria fer per a dinamitzar la participació de les famílies en les escoles?
2: Però la millor manera que d'això avui en dia totes les AFES tenen xarxes socials, seguir les xarxes i veure que realment que les AFES estan implicades dins del centre escolar i les activitats són molt xules. O sigui, animem a les famílies poder participar i estar més endins de l'escola.
1: Quins projectes o iniciatives que heu impulsat, particularment des de la FAMPA Peña Golosa, considereu que han tingut més impacte positiu?
2: El tema de les formacions, avui per avui, són moltes. Nosaltres en FAMPA Castelló tenim un catàleg de formacions enorme i qualsevol AFA pot optar.

0: a fer formacions de, pràcticament de gener fins a maig.
1: De quin tipus de formacions estàs parlant?
0: Parlem de formacions d'addiccions, d'ajudes a l'estudi, de millores familiars, tècnica d'aprenentatge, moltíssim, el catàleg és molt ampli.
1: I ja passant de parlar del tema que ens ocupa més en l'actualitat, que seria la vaga indefinida d'educació, com consideres que estan vivint les famílies aquesta convocatòria de vaga indefinida?
0: Per part de les famílies, pensem que la convocatòria és molt positiva. Estem activament en les manifestacions, però clar, també pensem que s'està allargant moltíssim aquesta vaga.
1: Per quins motius creus que la vaga està allargant-se més del que fora desitjable?
0: No sabem si ja és un puls de sindicats i administració, però les negociacions tenen que ser el més ràpid possible i la millora, per sempre, per a la part de l'educació pública. Tenim que tindre una educació pública de qualitat.
1: Heu detectat preocupació entre les famílies pel possible impacte acadèmic o emocional en els xiquets i adolescents?
0: Ah, sí, tenim el problema dels xiquets adolescents que han començat a la EBAU. Han estat ahir uns més de 15 dies, pràcticament un mes, que han estat ahir preocupats de que realment què passaria. Si havien perdut el curs, no podien optar a les proves de la BAU o què farien. Per part d'infantil i primària, xiquets per consideració familiar, han tingut que deixar les famílies, han tingut que deixar els xiquets a l'escola i realment els serveis mínims han pogut fer el que han pogut en els adolescents i en els xiquets.
1: Quin paper poden jugar les famílies en un moment de mobilització com este?
0: Pues com hem fet fins ara, recolzar en totes les manifestacions i mobilitzacions possibles i quan es faci algun acte de reivindicació estaré jo al costat del professorat.
1: Ens podries avançar o contar alguna de les mobilitzacions que n'hem previstes?
0: Per al divendres tenim una a l'ESA de l'Esprada en València i també s'està preparant una en Castelló per a la pròxima setmana, no sé si serà dimecres o dijous. I en Alacant, si no recordo malament, també serà el dijous.
1: ¿Consideres que les famílies comparteixen en la seva majoria les reivindicacions dels docents?
0: Sí, per supost. No sols és el tema salarial, és les millores educatives i infraestructures que tenim en aquests moments, que són molt deficients.
1: Podries detallar-nos un poquet més quines reivindicacions històriques de les famílies estan avui en dia entre les reivindicacions dels docents?
0: Pues tenim el tema de ràtios, que és molt alt, com hem estat parlant anteriorment. Després també el tema de burocràcia, que mentre un docent està fent una activitat i això està bastant temps de l'alumnat. Després el tema d'infraestructures. Hi ha moltes escoles que són molt deficients, escoles i instituts. Després també podem parlar del tema de valencià. Si un alumne ha elegit valencià en la seva matriculació perquè al millor aquesta aula està plena del valencià i se li estic anant al de castellà. Després les substitucions. Les substitucions el que no pot és un alumnat estar cobrint aquesta classe, diversos mestres, durant 15 dies, un mes, dos mesos, perquè no sabem mai quan arribarà aquesta substitució.
1: Com considereu que afecta les retallades o la falta d'inversió que reclamen els docents al dia a dia dels centres públics?
0: Si no n'hi ha partida de diners assignada per a l'educació pública, no tenim millores, és un centre que no té qualitat educativa. Si no n'hi ha diners per a folis, el xiquet no tindrà folis. Tema de infraestructures, si n'hi ha un desconjat en les parets, pues, mai se va quedar perquè no n'hi ha diners per a reparar.
1: Vicent, quina valoració feu de la gestió política del conflicte educatiu?
0: Que no s'està a l'altura. O sigui, estem demostrant en aquestes 4 setmanes de vaga que portem ja que no s'està a l'altura ni per part de l'administració ni, banyem un poc, per part de sindicats. Tenen que estar tots a una i remar per la millor educació pública que tenim. Tenen que fer tots un poquet i estar sempre reunits i intentar que això acabi ja, de la millor manera possible, sempre quan per a l'alumnat i per al professorat.
1: Heu mantingut reunions o contactes amb sindicats, direccions de centres o l'administració educativa?
0: Sí, en part de la Confederació Gonzalo Anaya, el dijous passat vam tindre una reunió amb la consellera. En els sindicats no hem tingut pràcticament contacte. Després en direcció de centres o en l'administració educativa, sí, de fet el dilluns vam fer un acte que vam acompanyar de Fompa Castelló als directors dels IES de la província de Castelló en la UCI.
1: I concretament, esta reunió que esmentes amb la consellera, què va passar?
0: Vam tenir un temps molt xicotet per parlar en ella i amb el secretari d'Educació i vam estar parlant del tema de ràtios i del tema d'infraestructures. Sí que ens van dir que estaven petits els pressupostos del pròxim curs, n'hi havia 300 milions d'euros per a infraestructures. També com no m'ho van donar temps d'acabar la reunió perquè portàvem un document molt gran per a poder parlar, però a les 12 teníem reunió en els sindicats. També li vam dir que voldríem tornar-nos a reunir amb més tranquil·litat quan passarà la vaga i poder parlar de tots els temes previstos que tenien que volíem parlar aquest dia.
1: Com la vaga pareix que va pa llarg, teniu previst algun tipus d'interlocució permanent amb la conselleria?
0: Ahir, si no recordo malament, per part de la Confederació Gonzalo Anaya, junt amb l'Associació de Directors de la Comunitat Valenciana, van sol·licitar una altra reunió en la conselleria per poder reunir-nos de nou en ella.
1: Com valoreu la comunicació entre administració i famílies durant aquest conflicte?
0: La comunicació entre administració i famílies, la primera notícia que vam tindre va ser la carteta als correus per spam, que ja ho vam denunciar per part de la Confederació Barcelona i aquí, com deia, de Fan Pal Castelló també, que no era la millor manera de dirigir-se a les famílies, perquè per fer un comunicat de xina directament s'haurà pogut fer de direcció territorial o de centres educatius.
1: Quin ambient consideres que respira actualment als centres educatius de les comarques de Castelló, que és el que tu controles més de prop?
0: En tema de docents, per exemple, està el companyerisme de que si un ha fet vaga i no ha fet vaga, això també afecta a les famílies, la interpretació que ara les famílies, després entre famílies sempre estem pendents de que a veure si els serveis mínims en les escoles són suficients, perquè sempre es preocupa i sempre hi ha algunes escoles que no es complissin i els xiquets estan al pati i això tampoc, i la calor que fa, no podem tindre uns xiquets en el pati.
1: Quin missatge voldríeu enviar a les famílies que ara mateix se senten desorientades o cansades de la situació?
0: Que tinguin paciència, però la paciència arriba un moment que cansa. Cansa perquè veiem que la situació, en més de millorar, no és que està estancada, és que pareix que vagin millorant. La vaga continuarà perquè n'hi haurà 200 continuarà fent vaga i les manifestacions són coses que haurem de mantenir-les per continuar reivindicant les nostres millores.
1: Quin futur imagineu per a l'educació valenciana si no resolen els problemes actuals?
0: És difícil perquè arribarà un moment que els centres no se poden evitar, no se poden anar a donar classe. No podem entrar en un edifici que està en ruïnes. És competència dels ajuntaments, sí. El manteniment és cosa dels ajuntaments, però tot arriba a un límit. Un ajuntament no pot respondre a uns problemes estructurals. Això és cosa de conselleria. Després, al tema de la calor. Estem ara en vora 32-35 graus dins de les aules, a les 10 del matí. Això és una bestialitat. Des de la Confederació Barcelona ja vam iniciar una ILP d'aules climatitzades que estem recollint firmes, estem recollint signatures i estem intentant recollir les 10.000 signatures. Tenim 490 plecs repartits per tota la comunitat valenciana, que esperem tindre les signatures el més pront possible.
1: I aquí comences el tema de la LP. Després de aconseguir les assignatures requerides, quin és el procés?
0: Pues tenim que registrar-les en els COPs i després n'hi ha que anar a defensar-les allí als COPs. I després tenim que els partits polítics tindran que voltar la ILP. El que volem és crear una llei per a climatitzar tots els aules, per la calor com per el fred.
1: Fins així l'entrevista d'avui. Hem tingut amb nosaltres a Vicent Gumbau, president de la FAMPA Peña Golosa i de la Confederació Gonzalo Anaya. Moltes gràcies per la teva assistència.
0: Moltes gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres i esperem que aquest problema se solucione pronte.

0: es el autor de En Roig el Calendari, l'apartat musical del programa que presenta Adelí Martínez.
1: La Granja Júlia, oficialment Centre d'Educació Mediambiental Júlia, és un espai socioeducatiu situat a l'Horta de Paterna que està gestionat pel col·lectiu de joves de la Coma i s'orienta a la inserció sociolaboral dels joves del barri. El projecte principal de la Granja Júlia és l'Hort Multivers, que es desenvolupa en l'horta tradicional situada al Parc Natural del Túria i capacita a joves en risc d'exclusió social i promou la inserció laboral a través sobretot de l'agricultura ecològica, però també amb cursos de temes com bioconstrucció o eficiència energètica. Aquest cap de setmana tindrà lloc a la Granja Júlia una de les grans cites anuals, la Festa de la Sembra, aquest cas és la 22a edició. La programació començarà dissabte 6 de juny amb un sopar popular i música en directe de Copla i Soul. Diumenge al matí hi haurà un passeig de reconeixement de plantes silvestres comestibles, una benvinguda en la colla Gazzara i tallers oberts a tots els públics. A migdia es farà un dinar popular i la jornada continuarà amb espectacle infantil, música en directe en comando autònomo i sessió de DJs amb àudio pervert. L'organització recorda als assistents que porten plat, got i coberts propis per reduir residus i que els pagaments seran només en efectiu. Una de les propostes musicals de la Festa de la Sembra és Comando Autònomo, projecte musical de punk i lofi creat per Marta Inglés, exguitarrista i vocalista principal de Típex i anteriorment de Las Rodilleras o Summer Isle. És una proposta en solitari on Maria es presenta armada únicament amb la seva guitarra i un estil cru amb un so experimental post-punk i una atmosfera fosca i minimalista. En 4 anys, Comando Autònomo ha anat publicant digitalment diversos temes dels quals escoltarem El Orla, inspirat en el relat de terror psicològic de Guy de Montpassant. En eixa línia, la cançó transmet una sensació de paranoia, presència invisible i pèrdua de control mental, molt en la línia del conte original.

0: I passo ja a comentar-vos quines activitats tenim previstes a Can Revolta per als pròxims dies. Demà mateix, 6 de juny, a les 20 hores, dins del cicle de Carcosa Sessions, concert de Wick més Trueno Culebra. Passem ja a la setmana següent i dilluns 8 de juny, actuació de The Hot Notes Trio. A partir d'ara, cada dilluns, hi haurà sessió de jazz a carrer d'aquesta formació. No us ho perdeu, perquè sempre hi haurà improvisacions i novetats. A l'endemà, dimarts 9 de juny, com hem contat, a les 18 hores s'inaugura l'exposició col·lectiva d'art i il·lustració del taller d'Isabel Guirau. Dijous 11 de juny a les 10:30 celebrem el 10è aniversari de l'editorial Lletra Impresa. Hi haurà un discurs inicial a càrrec de l'escriptor Manel Rodríguez Castelló. S'hi presentaran els llibres Amor particular de Mercè Climent i Narrato Heretgies de Juli Capilla i en acabar hi haurà Aperitiu i Vidonor. Divendres 12 a les 20 hores concert de Gabriel i Bendito Siniestro. I l'endemà, dissabte 13, a les 20:30, Murder Mystery, teatre d'improvisació amb The Valencia Playground. I ja la setmana següent, dijous 18 de juny a les 20 hores, concert del vuelo. Rosa Oltra, quins tallers oferim esta temporada?
1: Tenim el curs de valencià, curs de llengua i història i cultura. Si voleu aprendre o millorar el vostre valencià i alhora descobrir més de la nostra cultura i història, aquest és el vostre taller. Tots els divendres de 10 del matí a 11:30 del matí, impartit per Manel Pérez. Taller d'art per adolescents, coordinat per Isabel Guirao. Serà els divendres de 5:30 a 7 de la vesprada. Taller d'art per adults. Serà un grup dedicat a promocionar tallers artístics autoinclusius, il·lustració, poètica de l'art, dibuix al natural, narrativa visual i tècniques pictòriques orientals. Serà els dissabtes quinzenalment de 11 del matí a 1 de la vesprada. Taller també impartit per Isabel Guirao. Finalment, tenim els tallers de ioga. Tenim dues classes. La classe de Yug Yoga, els dimecres de 9:30 a 11:30 del matí, impartit per Flori, i les classes de ioga dinàmic, els dilluns de 7:45 a 8 de la vesprada i els dimarts i dijous a les 2:30 de migdia, impartits per Quero Romero. Podreu trobar tota la informació actualitzada dels nostres tallers, així com els telèfons o correus de contacte i les aportacions o preus en el nostre web www.carrevolta.org/tallers.

fins així l'emissió d'avui. Confiem que vos hagi agradat. Ens acomiadem-nos sense recordar-vos que demà, dissabte 6 de juny, a les 19 hores, ix una manifestació des de la plaça Sant Agustí sota el lema Acabem amb el negoci de l'habitatge. Oh!